0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Avui tampoc es podrà donar per estabilitzat l'incendi de la Vall d'Uixó. Bona vesprada. 6 dies després, 7.000 persones continuen evacuades. La novetat d'este matí és que ja poden tornar a casa més de 1.000 veïns de diversos municipis afectats. Ara anem amb l'última hora i contem més notícies de la Comunitat Valenciana. En Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. L'evolució favorable de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó ha permès alleujar parcialment les restriccions. Més d'un miler de veïns de 6 municipis ja han pogut tornar a les seues cases, encara que prop de 7.000 persones continuen evacuades. El foc, que afronta el seu 6è dia, ha cremat ja més de 9.600 hectàrees i afecta un perímetre de 81 quilòmetres. Ens amplia la informació des d'Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar. Juanjo, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Durant la nit s'ha avançat en les tasques d'extinció, però l'incendi continua actiu i encara presenta diversos punts amb flama i rebrots, especialment en Artana, Aín, Alfondeguilla i Alcúdia de Veo. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha destacat l'evolució dels treballs.
3: El incendi continua actiu i esta noche s'han hecho unas labores intensas por todos los servicios que están participando en su extinción y se ha avanzado en la extinción del incendio, pero que tenemos que continuar siendo cautelosos porque todavía hay zonas donde hay rebrotes, continúa habiendo llamas y tenemos que continuar trabajando a lo largo del día de hoy.
2: Mentrestant, alguns veïns comencen a recuperar poc a poc una certa normalitat. És el cas d'Aiòder, on el seu alcalde, Joaquín Ventura, ha atès a Onda Cero.
4: Tenim moltíssima sort de que no se queme. El término con mucho susto en familia porque nos hemos tenido que desplazar a casas de familiares y pensando de que ojalá no llegara a nuestro pueblo.
2: Tot i esta millora, prop de 7.000 persones continuen evacuades i pendents de l'evolució d'un incendi que en el seu 6è dia tot apunta que tampoc podrà donar-se per estabilitzat al llarg de la jornada.
1: Per cert, que l'incendi declarat durant la passada matinada en Rossell, a Castelló, s'ha donat per controlat a primera hora d'este matí. Es tracta d'un foc de vegetació que afectava una zona forestal entre Rossell i el nucli poblacional de Bell. Això ha permès, lògicament, que puguen tornar totes les unitats per a centrar els esforços en aquest incendi de la Vall d'Uixó. Experts del CSIC estan oferint assessorament científic i tècnic en eixe incendi. Experts com Diego Intrigliolo, membre del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, que és un centre mixte del CSIC, la Universitat de València i la Generalitat. Diego Intrigliolo és representant també en el SECOPI. Andreina Pietri.
5: Explica que este grup ofereix informació sobre qüestions com, per exemple, quina és l'evolució prevista del vent o l'avaluació de les àrees cremades.
6: Estamos dando apoyo en lo que hace referencia a las previsiones meteorológicas, en particular al viento, tanto la velocidad como la dirección del viento, porque eso es un factor importante en lo que es la propagación del incendio y en este caso también para lo que es la extinción, para que puedan operar los hidroaviones y los helicópteros. Por otra parte, estamos dando también apoyo en lo que hace referencia a la evaluación de las áreas quemadas, utilizando distintas fuentes de información, que incluye tanto satélites como el uso de drones.
5: L'expert reivindica el paper de la ciència a l'hora d'enfrontar els incendis i assenyala que el seu grup s'ha activat en el passat en altres emergències com en la de 2024 o en l'erupció del volcà de la Palma.
1: En clau econòmica i laboral, des de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms reclamen celeritat en l'arribada d'ajudes directes per a explotacions agràries, negocis i teixit empresarial de la zona afectada pel foc. Lucía Peris.
7: En Más de Uno Valencià, el president de OPTA, Eduardo Abad, assenyala que encara és pronte per avaluar l'impacte real sobre l'economia local. Recorda que les mesures aprovades pel govern i assenyala que ja ha remès

0: que ja s'han remès proposades com aquesta a la Generalitat.
1: Ayudas directas a todos los autónomos, pequeños negocios, empresarios que hayan tenido que cerrar parcialmente o cerrar de forma temporal su negocio. Ayudas directas, económicas directas, a fondo perdido.
2: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Jo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Organitzacions sindicals de l'àmbit educatiu i la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià han anunciat una manifestació unitària el pròxim 12 de setembre que tindrà lloc de manera simultània en les principals ciutats. Alejandra Carrillo.
4: Volen així donar continuïtat i reforçar el procés de mobilització que va arrencar el maig amb la vaga educativa que està suspesa temporalment, no desconvocada. Sandra Cáceres és portaveu de la coordinadora d'assemblees.
5: Una manifestació que pretén un poc ser un estàndard de trobada on la comunitat educativa d'alguna forma puga reflectir el malestar que continuem tenint malgrat l'arribada de l'estiu, perquè l'administració pública, juntament amb altres agents, a través de les reunions de les meses sectorials, no estan donant resposta a aquestes demandes.
4: Des del STPB, el sindicat majoritari de l'ensenyament, el seu portaveu, Marc Candela, assenyala que fa falta reobrir el procés de diàleg que, de manera efectiva, aborde les necessitats bàsiques dels centres i millorar les condicions del professorat.
6: Altres propostes van en la línia de complir estrictament el nostre horari. Ja està bé de fer hores extra que no ens paguen. I altres pues, també són mantenir la pressió a les institucions i continuar treballant amb la resta de la comunitat educativa, famílies i alumnat, per a mantenir la mobilització viva.
3: I 24 col·lectius LGTBI a Q+ han denunciat en un comunicat conjunt que les esmenes presentades per Vox a la llei d'acompanyament dels pressupostos per a modificar la llei actual pretenen alterar en silenci, diuen, el marc de drets del col·lectiu.
7: Alerten que la seva actuació està sent similar a la que van dur a terme amb la llei trans, que recorden segueix en vigor gràcies al recurs del govern davant del Tribunal Constitucional. Segons explica Rafa García, portaveu de l'AMDA, una de les associacions del col·lectiu volen, entre altres, esborrar l'especificat LGTBI de les polítiques públiques i reduir els seus drets a fórmules genèriques.
8: No nos van a callar, que no vamos a estar en el silencio y que vamos a continuar manifestándonos en contra de sus políticas oscuras, en contra de su silencio, en contra de su vaciado y en contra de su actitud ante los derechos humanos, que son los derechos del colectivo.
9: Aprovecha los últimos días sin IVA en Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Últimos días de precios irrepetibles solo hasta el 4 de agosto. Conforama.
10: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: Continua la instrucció de la Dana de 2024. Avui ha declarat com a testic davant la jutgessa de Catarroja l'exalcalde de Turís, Ismael Corell, municipi, per cert, on més va ploure aquest 29 d'octubre.
0: Segons fonts presents en la compareixença, ha dit que ningú li va telefonar des del Centre de Coordinació d'Emergències aquell 29 d'octubre durant les inundacions que van deixar 231 víctimes mortals. El primer edil ha testificat que sí havien decidit suspendre les classes basant-se en les notícies que havien llegit del dia anterior. També ha mantingut que no es va comunicar amb cap altre alcalde i que no tenia cap altra comunicació amb la població més enllà de les xarxes socials.
3: I quan la Generalitat Valenciana va establir el calendari laboral per a l'any que ve, per a 2027, el món de les festes de fogueres ja va expressar un cert malestar perquè el 24 de juny, dia de Sant Joan, no serà festiu autonòmic. Avui l'alcalde d'Alacant, Luis Barcal, ha sigut bastant clar. Pepe Requena.
11: Ha sido durante el pleno ordinario y en el punto donde se han aprobado los dos festivos locales para 2027. Uno será, como siempre, el de la Romería de la Santa Faz, que cae 8 de abril. El otro festivo local es el 24 de junio, San Juan, Día de la Cremá. Luis Barcala ha expresado su clara protesta al mismo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
12: Que traslado al presidente de la Generalitat mi más enérgica protesta por no haber considerado el día 24 como festivo y por lo que supone para la ciudad de Alicante. Creo que el 24 de junio tiene que tener la misma consideración que tiene el 19 de marzo a nivel de comunidad valenciana.
11: Es fundamental para la ciudad porque si es fiesta autonómica puede venir mucha